venç del meu estiu. Alguns funcionen un pas mai, us ha fredats de riu, sonen andats al vent cariu.

Hem en Ràdio Santa Frica 96.7. Mos podeu trobar també en www.radiosantafrica.com. Gràcies.